Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: Moi.
1: Hey guys, I'm Kygo.
2: Hey, what's up? It's Khalid.

0: Comença ara Església Viva, un programa per aprofundir la fe cristiana. Dirigeix i presenta Àngel Rodríguez.
1: Hola, què tal, amics? Ben retrobats un cop més a Església Viva. Avui acomiadarem la secció Esperit i Esport que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes d'agost. Saludem a tots els nostres amics que s'incorporen a la feina després d'un temps de vacances i també saludem a tots els altres amics i amigues que properament faran les seves vacances al mes de setembre. Tant els uns com els altres, bon estiu!
2: Unes lletres d'estiu. Pensaments i reflexions per aquest mes d'agost.
1: Avui amb nosaltres, Alfons Calderón, membre de Cristianisme i Justícia. Bon dia, Alfons.
3: Bon dia. Vivim en un tempo accelerat, bombardejats per múltiples impactes en càrrega emocional intensa, que arriben a través de les xarxes socials, els mitjans de comunicació, també del treball, de les pròpies amistats, o fins i tot d'autoexigències no calibrades. L'esperança de vida s'ha allargat, però sembla que tenim més pressa, i això sovint produeix neguits. Amb tot, la gestació humana continua sent de 9 mesos, els dies de 24 hores i els anys de 365 dies. Cal desaccelerar, perquè si no, potser ens carregarem la vida, i tal vegada el planeta. La Terra pot viure sense nosaltres. Ho vàrem experimentar durant el confinament per la pandèmia, on la natura semblava brollar i una munió d'animals reapareixia allà on no circulàvem les persones. Però nosaltres no podem viure sense la Terra. L'estiu, marcat en bona part per la canícula sufocant, ens obliga a fer una parada. Com els partits del Mundial, on es va imposar la pausa per hidratació. Alguns temien que això desvirtuaria el joc, però no va restar brillantor el futbol, ni talent als jugadors. Convé aturar-se per reprendre l'alè, o recarregar les bateries en aquesta època de tecnologia omnipresent. Ja ens ho recordava fa un segle Gaudí. Primer l'amor, després la tècnica. I sabia de què parlava, ell que va ser pioner en diversos mètodes arquitectònics. Avui, convé utilitzar fi de bé la intel·ligència artificial, però no estar sotmesos als seus algoritmes que podrien arribar a esclavitzar-nos. Cal redescobrir i fer servir els dons naturals rebuts, que no són pocs. Convé parar per alçar la mirada i veure més enllà, per a contemplar, que és un dels passos per meravellar-se davant la bellesa, per copsar les necessitats dels qui no poden córrer tant, perquè són menuts o ancians, o no tenen les mateixes capacitats. I no gens menys podem aprendre tant d'ells. Reduir el ritme per arribar més lluny i, sobretot, millor. Per aconseguir fita junts i no sols. En aquesta estació de sega cal agrair els fruits. I per què no? Tastar-los i assaborir-los, no únicament consumir-los. És moment propici per crear, en lloc de merament produir. O més ben dit, recrear, ja que de creador en sentit estricte i originari només n'hi hauria un. La paraula vacances ve del llatí vacatio, és a dir, espai buit. Sense buit no existiria el moviment, una de les característiques de la vida. Alguns viuen enquilosats per una rutina encotillada que gairebé paralitza. La serenor, sempre valuosa, i més en circumstàncies crítiques, requereix d'espai mental alliberat de càrregues feixugues que l'oprimeixin. És cosina germana de la paciència, imprescindible en qualsevol gran projecte humà. Per practicar-la, convé lluitar contra l'ànsia i relativitzar absoluts innecessaris que ens hem anat creant, com petits ídols casolans que pauten de manera insolent l'existència quotidiana. Per als afortunats que en disposem, els dies d'agenda relaxada esdevenen un do. Però qui més, qui menys, pot trobar-hi un forat, per petit que sigui. Si treballes, perquè puguis gaudir una mica de la feina, sense anar de corcoll de matí a nit. I tant si has de guanyar-te el jornal aquesta temporada, com si no, per fruir de la senzillesa, de la companyia, de la natura, de l'amor, del coneixement, del temps, en definitiva, de tot allò que ens omple de debò i que pot servir per acostar-nos a Déu. Allà on siguis, estimat oient, bona continuació d'estiu.

Gràcies al nostre company Rafael Corbí anem descobrint els cims de Catalunya. Excursions, experiències i curiositats que ens explica en Rafael, amb èmfasi, sobretot, als cims de la diòcesi de Girona. Rafael, quan vulguis...

0: Avui tornem amb el nostre espai dels cims de Catalunya, els cims de casa nostra, tot fent una visita cap a la Garrotxa, concretament al Santuari de Sant Julià del Mont, que es troba al cim de la serra que porta el mateix nom, a 903 metres d'alçada. La serra de Sant Julià del Mont es troba al nord del terme municipal de Sant Pau, fent frontera amb Begudà, ja al municipi de Sant Joan les Fonts. Se'n té constància documental des de l'any 866 i podria tenir relació amb els monestirs carolingis, situats sempre al capdamunt de turons. La primera construcció era d'estil romànic, tot i que al llarg dels segles s'hi han afegit construccions d'altres estils. Orientada d'est a oest, els primers raigs de llum del dia entren per l'absis i els últims van a parar a la façana. Es troba en un estat força ruïnós, excepte la torre campanar i la casa de l'ermità, que en foren restaurades. És aquest monestir benedictí que ens porta en una muntanya amb una excursió magnífica, vulgueu sortir. L'excursió a Sant Julià del Mont és per gaudir de la millor panoràmica de la plana ampla i fèrtil de Santa Pau. És un mirador del parc natural i al capdamunt, com us hem dit, aquest magnífic santuari. Escoltem què en dèiem, com vàrem pujar-hi per fer un dels nostres vídeos dels cims a Catalunya, que, per cert, podeu trobar als nostres canals de YouTube, de TikTok, d'Instagram o de Facebook. En el dia d'avui hem pujat fins a una zona que és realment preciosa. Es tracta de la zona de Sant Julià del Mont, un cim que es troba coronat per aquesta església que veureu ara mateix. És una església romànica del segle XII, que després fou un monestir benedictí i que es troba dins de l'inventari del patrimoni arquitectònic de Catalunya. I aquí veieu, doncs, alguna de resta de les edificacions. Es tracta d'un cim de 907 metres d'alçada, que es troba, doncs, mireu, allà darrere es pot veure el món, precisament la Mare de Déu del Mont, Rocacorba també, Mare de Déu del Mont queda més cap a aquesta banda d'aquí, i en altres cims que tenim prou coneguts que estan per aquesta banda, com per exemple tots els volcans de la zona d'Olot Santa Pau, com el volcà de Montsacopa, o el volcà del Croscat, o el de Santa Margarida. En definitiva, que és una zona que és realment magnífica per pujar, per fer rutes, malgrat que des d'aquí dalt, ara mirarem des de l'altra banda, perquè realment el cim es troba una mica més enrere d'aquestes runes que veieu aquí a continuació. La muntanya de Sant Julià del Mont, amb l'església que us hem comentat i que es veieu aquí darrere meu, és un altre dels cims que hem efectuat en el dia d'avui a Cims de Catalunya. 907 metres i dels més prominents del nostre país.
1: Òbviament que val la pena l'excursió fins a Sant Julià del Mont, i si podeu visitar altres coses que hi ha molt a la vora, com per exemple el mateix mirador de Sant Julià, que és una preciositat, la cova dels Encantats, també l'ermita de Sant Abdó i Sant Senent, o el mateix poble de Santa Pau, on a més fareu un bon dinar i que us aprofiti. Sant Julià del Mont, els cims de Catalunya, avui és el que ens ha acompanyat.

0: Acaba el mes d'agost i també finalitza una de les seccions que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes, Esperit i Esport, amb la Carme Panella. Què tal, Carme?
1: Hola, bon dia a tots.
0: Gràcies per haver-nos portat aquesta secció i ja te fem una renovació de contracte per l'estiu que ve.
1: Va tu a l'olla, queda temps, doncs. Fantàstic.
0: Ja parlarem dels serrells. Va,
1: molt bé.
0: Què ens portes avui?
1: Avui us porto la Maria Teresa Salou Oliveres, gironina, atleta que va ser i cofundadora de la primera secció d'atletisme del GEC, actualment presidenta del Club de Petanca de Montilivi, aquí a Girona. I abans de res, li volem fer una pregunta ben gironina. Què és i què ha representat i què representa el GEC a les comarques de Girona, Teresa?
2: Bon dia a tothom. Primer, gràcies per la invitació. Bé, jo us volia parlar del GEC perquè és que és una entitat emblemàtica. És una entitat esportiva i cultural i social. I a més és que sense cap afany de lucre. Va estar fundada al segle XX, el 1919, i actualment és un dels clubs esportius referents no només a Girona capital o comarca, sinó arreu, a tot Catalunya. I les mateixes segles ens ho diuen, no? GEC, grup esportiu de Girona, grup excursionista esportiu gironí, i promou doncs aquest esport tant de base com de competició. I bueno, jo crec que per mi el GEC ha sigut doncs el meu motor, la meva, allà on vàrem néixer i allà on doncs hem acabat la nostra carrera esportiva.
1: El motor de molts gironins, a més
2: molts. I a més actualment doncs hi ha atletes d'èlit, vull dir que
1: I en aquest GEC, doncs en un moment determinat es va crear la secció d'atletisme i vostè en va ser cofundadora. Ens pot explicar una mica com va anar tot plegat?
2: Això sempre em fa gràcia com m'ho pregunten, perquè de fet va ser una història d'amor, i és així de clar. El meu germà ja era atleta i era bastant bo, campió de Catalunya de relleus i tal, i estava enamorat d'una noia que jugava en l'equip del CREF de Girona, de bàsquet. I aleshores va fer molta gràcia perquè me va dir un bon dia: mira, a mi m'agrada aquella noia, es diu Teresa, i juga amb el bàsquet del GEC. I va, què podem fer? I jo li dic: mira, no sé, busquem dos o tres persones, diu, va, busquem-los, diu, jo seré el vostre entrenador.
1: Ve tu aquí.
2: Fantàstic. Doncs pues mira, jo, com que anava a l'institut, feia un tercer de batxillerat, i en la classe hi havia una alumna, Anna Maria Molina, que tampoc hi tenia tanta relació, però que la veritat que amb la gimnàstica era la millor, la veritat. Vaig pensar, doncs, aquesta l'has d'invitar.
1: Molt bé.
2: I, bueno, després parlarem, si en cas, de l'Anna Maria,
1: si
2: perquè
1: no, ara mateix,
2: ha sigut un rècord fora de lloc, no?
1: Anna Maria Molina, pels que probablement no la saben, doncs, era una atleta que va guanyar moltes proves, molts campionats, als anys 60 i principis dels 70, tant a Catalunya com a Espanya. Dóna'ns una mica de perfil, i a més sabem que en un moment determinat es va sol·licitar a l'Ajuntament de Girona que li dediqués un espai esportiu o una plaça o un carrer. Qui era Anna Maria Molina i com està el tema?
2: L'Anna Maria Molina va ser una atleta polivalent, és a dir, amb atletisme va trencar tots els rècords que es podien trencar. Va guanyar 24 campionats de Catalunya, 25 estatals, va batre rècords, 52 rècords catalans, que es diuen aviat, no? I 25 nacionals. Va ser també atleta doncs, internacional en més de 20 ocasions. O sigui que, de fet, és una figura rellevant, no?, del nostre Girona. I la seva figura és considerada com una de les pioneres de l'atletisme femení espanyol. Aleshores, per això hem remogut, perquè l'Anna Maria té, nada menys, l'insígnia d'or de la Federació Espanyola d'atletisme. I, en canvi, aquí a Catalunya i a Girona, doncs, no se li ha fet quasi res. Dintre de 3 anys, vista, farà 50 anys de la seva tràgica mort. I aleshores ja ara som un grup que estem promoguent doncs, poder-li fer un homenatge.
1: Doncs molt bé.
2: I s'està parlant, bueno, amb totes les entitats gironines i tothom està totalment d'acord, no? Però, esclar, les coses d'aquestes, el procés és lent, perquè s'ha d'estudiar, s'ha de plantejar, s'ha de provar, però estem així.
1: Vostè va exercir la docència durant molts anys. Quins valors evangèlics creu que porta la pràctica de l'esport a la mainada d'avui dia?
2: Bona pregunta, perquè els valors evangèlics són els principis i les actituds de la vida de Jesucrist, i aleshores ens guien a l'acció moral, social i personal. Aleshores, l'esport és una eina educativa valuosa que afavoreix el desenvolupament integral de la mainada i de les persones grans, també. Per què? Doncs perquè no només ens enforteix el cos, sinó també que ens ajuda a cultivar els valors evangèlics. I podem contribuir a formar persones, doncs, compromeses, amb el bé comú, amb un missatge que ens porta Jesús, en què podríem citar, és que l'amor, el proïsme, el respecte, l'humilitat, l'esforç, l'esportivitat, és que hi ha tantes de coses, no? La justícia.
1: I tant.
2: O sigui, que l'esport és meravellosament bé, humanament, però espiritualment.
1: També. I, de fet, ara, en aquests moments, vostè, com a presidenta del Club de Petanca Montilivi, té al seu costat gent qui juga transversalment de totes les edats, també gent gran. Expliqui'ns una miqueta què us aporta en aquesta trobada que feu, doncs, uns quantes vegades a la setmana, tinc entès. Què us aporta també el joc de la petanca en aquesta trobada?
2: És que el joc de la petanca és un llibre de text on se n'aprèn i es recorda que la vida és un començar i recomençar. És un joc que ens promou valors personals i socials, i ens converteix l'esport en una eina educativa i inclusiva. Què ens promou? Pues, respecte als rivals, als companys, a les normes del joc. Ens ajuda a fomentar la companyonia, ens ajuda a promoure un ambient alegre, i serè i esportiu. Ens ajuda després a coses ben bé humanes, no? A millorar l'atenció, la precisió, el control. Per què? Perquè és que ens demana concentració, ens demana paciència, ens demana perseverança. És un respecte a totes les normes.
1: Molt bé, molt bé. L'any 2020 vostè va escriure un llibre amb títol Qui ho havia de dir, en què justament feia un paral·lelisme entre el joc de la petanca, la vida mateixa i aquests valors que ens explicava. Es pot fer una breu síntesi d'aquest llibre?
2: Oh, i tant, mira, és molt fàcil. Pretén, primer, fer passar una bona estona al lector, engrescant-lo en la lectura, en la reflexió, perquè no estem acostumats avui dia a pensar i a reflexionar. I de què tracta? Són narracions breus que tenen com un nexe el joc de la petanca i s'enllacen amb vivències reals, amb personificacions d'aquestes boles de petanca, i ens transmeten idees, ens descobreixen noves fites i ens ajuden a reflexionar. Perquè, mira, jo sempre dic que la vida és un sac de sorpreses i hem de treure sempre la part positiva de les coses. I en aquestes breus narracions no pretenc res més que això, treure un suc de les petites lliçons del dia a dia.
1: Fantàstic, doncs amb aquest missatge d'optimisme agraïm a la Maria Teresa que ens hagi acompanyat. Moltes gràcies, Maria Teresa.
2: Pues de res, i moltes gràcies a vosaltres.
3: Això és Església Viva, mitja hora de ràdio amb l'actualitat de la nostra diòcesi.

0: Anem tot seguit a escoltar el Música Sense Complexos, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes d'agost. Gràcies, Xavier.
1: Molt bé,
0: i ara
1: gràcies.
0: Tornarem ja a la periodicitat normal, que és un cop al mes. Eh que sí?
1: Oh, i tant.
0: Gràcies, Xavier, per portar-nos durant aquesta temporada estival les cançons més importants del cristianisme a nivell mundial. Saludem a tots els nostres oïdors, que sabem que tenim seguidors, d'aquesta secció. Molt bé, doncs. Va, Xavier, quan vulguis.
1: Doncs vinga, avui a Música Sense Complexos us porto una cançó de les que transmeten bones sensacions des del primer moment. El seu autor és Patrick Mayberry, un cantautor nord-americà que forma part d'aquesta nova generació de música cristiana contemporània que anem resseguint des d'aquesta secció, amb un estil molt proper a noms com Phil Wickham o Matt Maher, que hem anat escoltant al llarg dels darrers anys. Mayberry combina el worship més actual amb melodies molt pop, tornades fàcils de recordar i sobretot lletres que parteixen d'una fe senzilla i quotidiana. I això és precisament el que trobem en la cançó d'avui, Easy to Praise, que podríem traduir com És fàcil lluar-te. La idea de la cançó és molt bonica, quan un s'atura i mira tot el que ha rebut, quan recorda la bondat de Déu i totes aquelles vegades que l'ha sostingut, lluar-lo deixa de ser una obligació i es converteix gairebé en una resposta espontània. De vegades relacionem la pregària només amb demanar coses, ajuda'm en això, acompanya aquella persona, soluciona aquest problema, i evidentment també podem pregar així, però la música cristiana contemporània recupera molt aquesta altra dimensió de la pregària, simplement lluar, donar gràcies, celebrar Déu pel que és. I musicalment tot això es tradueix en una cançó alegre, fresca i molt enèrgica. No és una peça per quedar-se assegut reflexionant, sinó d'aquelles que conviden a cantar i fins i tot a començar el dia d'una altra manera. Escoltem, doncs, Easy to Praise.

0: Església viva. Agenda i actualitat a la diòcesi de Girona.
1: Saludem els amics de Vilanant que pugen en romeria aquest diumenge al Santuari de la Mare de Déu del Món. Que els hi vagi molt bé. Aquest diumenge també és la festa de Santa Sabina. En parlàvem la setmana passada, copatrona d'Olot. A les 11 del matí, missa solemne a la Basílica de Sant Esteve, cant dels goig i repartiment de bossetes de la Santa i repic festiu de campanes. Bossetes de cotó, en aquest sentit, perquè a part de Sant Narcís, Santa Sabina també és invocada pel mal d'orella. Per tant, aquest diumenge a la Basílica de Sant Esteve d'Olot es repartiran aquestes bossetes de cotó. Altres activitats aquest diumenge, a plec de Sant Julià del Llor, a les 12 del migdia, missa, concert, coral i aperitiu. També és a l'aplec del Santuari de la Mare de Déu dels Arcs, a Santa Pau, a les 12, missa solemne amb la coral El Juliu, besamans a la Verge i cant dels goigs. Ofici de Festa Major de Palau Saverdera, a 2:15 del migdia a l'església parroquial, presidit pel nostre bisbe Octavi. El pròxim dijous comença el quinari de la Mare de Déu del Tura d'Olot, que durarà fins divendres a 6:45 de la tarda a Rosari i a les 7, missa i cant dels goigs. Dimecres que ve, dia 2, festa de Santa Màxima a l'Escala. A 11:45 del migdia, missa a l'església parroquial, presidida pel nostre bisbe Octavi. Dissabte que ve, dia 5, visita temàtica símbols compartits de la mitologia clàssica al tapís de la creació. A les 12 del migdia, amb una visita temàtica al Museu de Sant Pere de Galligants, a la Basílica de Sant Fèlix i també a la Catedral de Girona. Preu 5 euros. Es poden reservar a la web macgirona.cat. Els pobles de Peralada, Vilarnadal i Masarac pelegrinaran dissabte de la setmana que ve al Santuari de la Mare de Déu de la Salut de Terrades, missa a les 12 del migdia. I també dissabte que ve, missa de Festa Major a Montnegre, quart, a les 5 de la tarda a l'església. Presidirà el nostre bisbe Octavi.
0: Cada setmana per aquesta emissora, Església Viva.

0: Rec de final d'Església Viva. Anem a conèixer abans quin és el significat de l'Evangeli per aquest diumenge 30 d'agost i acomiadem a la Marga, que ens ha estat acompanyant durant tot aquest mes. Gràcies, Marga.
1: Gràcies a vosaltres.
0: La Marga Gonzalvo és professora de religió de l'Institut de Santa Eugènia de Girona. Com vulguis, Marga. Fins una altra.
1: Mateu 16:21-27. Els apòstols estan impressionats com Jesús els havia dit que era el Messies. Jesús els posa en la realitat i els parla dels seus plans. Pere expressa el que els altres no s'atrevien a dir, reprèn el mestre. Jesús es dirigeix cap a la creu i convida

0: vida als seus deixebles. Consta entendre la lògica divina. La creu no implica desventura, sinó oportunitat d'acompanyar Jesús. El camí que mena al triomf gloriós passa per la passió i la creu. Santa Josefina Baquita, segle XIX-XX, és exemple, esclava i venuda, història de superació. Va transformar el seu dolor, perdó i la gratitud. La fi de tot és sumar, és assolir la felicitat, però no s'aconsegueix quan es busca allò més còmode. Aprendre a tenir un cor enamorat quan hagi d'estar al costat de la creu, amb serenor, però sempre amb alegria i pau.
1: I fins aquí Església Viva. Aquesta ha estat una producció del Bisbat de Girona per aquesta emissora. Ens tornem a escoltar la setmana que ve. Sigueu feliços.

0: És l'hora. Aquí comença el compàs de la sardana. Sardanes, agenda, peticions, tot el que envolta el món sardanista a Ripollès FM. Aquí comença el compàs de la sardana amb Lluís Rigat.
1: Bon dia, sardanistes. Avui, durant aquesta primera hora, escoltarem sardanes de Florenci Mauner i del Jaume Cristau, per la principal de la Bisbal. Començarem amb la sardana Òmnium Endavant, d'en Jaume Cristau, sardana del 2013.

Havent escoltat Òmnium Endavant, d'en Jaume Cristau, escoltarem El Bullici de Santa Creu, sardana de l'any 1954, d'en Florenci Mauner.

Havent escoltat a Josep Valls, d'en Jaume Cristau, escoltarem El salt de la reina, sardana del 1960 d'en Florenci Mauner.

Havent escoltat el Menestral en dansa d'en Jaume Cristau, escoltarem el Mercat dels Tortells, sardana del 1951 d'en Florenci Mauner.

A l'agenda d'aquesta setmana trobem per avui diumenge dia 30 a Dosrius, a l'ermita de Sant Llop, ballada a les 12 del matí amb la cobla Canigó. A Peralada, al parc de Coromina, apleca al matí a les 12 i a la tarda a les 4 amb les cobles Ciutat de Girona, Sant Jordi, Ciutat de Barcelona i Mil·lenària. A Sant Joan de Mollet, a la plaça Major, ballada a 5:45 de la tarda amb la cobla La Principal de Porqueres. A Sant Joan de les Abadeses, al passeig del Comte Gifré, ballada a 5:45 de la tarda amb la cobla Vila d'Olesa. A l'Escala, a la plaça de Víctor Català, ballada a 7 de la tarda amb la cobla Contemporània. A Llafranc, al Pont de la Riera, ballada a 7 de la tarda amb la cobla La Principal de Banyoles. A Blanes, al Banc dels Músics, ballada a 7:45 de la tarda amb la cobla Els Rossinyolets. A Calonge i Sant Antoni, a la plaça Catalunya, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla Ciutat de Girona. Per dilluns dia 31, a Sant Ramon, al pati de l'escola, ballada a 1:00 del migdia amb la cobla Montgrins. A Santa Coloma de Farners, a la plaça de Farners, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Flama de Farners. Per dimecres 12 de setembre, a l'Escala, a la plaça de l'Església, ballada a 1:15 del migdia amb la cobla Ciutat de Girona. Per dijous dia 3, a Pals, als Masos de Pals, ballada a 5:15 de la tarda amb la cobla La Principal de Porqueres. Per dissabte dia 5, a l'Estardit, al càmping Castell de Montgrí, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla La Principal de Porqueres. A Sant Pau de Segúries, a la plaça Francesc Estevanell, ballada a 6:00 de la tarda amb la cobla Ciutat de Girona. A Roses, a la plaça de les Botges, ballada a 9:00 del vespre amb la cobla Foment del Montgrí. A Lloret de Mar, a la plaça de la Vila, ballada a 10:00 de la nit amb la cobla La Principal del Llobregat. I fins aquí el que és l'agenda d'aquesta setmana. Seguirem escoltant sardanes de Florenci Mauner i Jaume Cristau per la cobla La Principal de la Bisbal, i ara ho farem amb la sardana Florida de Maig, sardana del 2013 d'en Jaume Cristau.

Havent escoltat del Maresme a l'Empordà d'en Jaume Cristau, escoltarem el 10 de gener, sardana de 1947 d'en Florenci Mauner.

Ben, escolta, com tu la volies, d'en Florenci Mauner, acabarem aquesta primera hora escoltant Ruth i Judit d'en Jaume Cristau, sardana del 2013.

Seguirem aquesta segona hora i avui ho farem en sardanes de Tosa per la cobla principal de la Bisbal amb la direcció de Francesc Cassú. Començarem amb la sardana Mar Blava de Joaquim Serra i Coromines. Ens trobem davant d'una sardana fresca i radiant, eminentment descriptiva fins al punt de que el primer fiscorn, el fort de baix, imita sonoritat del motor dels vaixells que realitzen les esmentades excursions.

Havent escoltat Mar Blava, escoltarem Alba, de Jaume Roca i del Peig. Sardana que té molt, sardana molt treballada, amb molt bona acceptació tant pels balladors com pels oïdors, i que gaudí d'una gran popularitat als anys 50.

Havent escoltat Alba, escoltarem Costa Brabenca, de Ricard Viladesau i Caner. Viladesau, reconeixent la tasca dels amics de l'agrupació sardanista tosenca, els ha dedicat la sardana Costa Brabenca, primer premi del concurs Les GAE de 1992.

Havent escoltat Costa Barbenca, escoltarem Tosa Noble, de Manel Sedarra i Puigferrer. Sardana número 80 i, per tant, la darrera de totes les que composà Puigferrer. Fou estrenada el 23 d'abril de 1995 en el concert homenatge que li tingué lloc a l'església parroquial de Tosa amb la participació de la Cobla Ciutat de Girona i la Coral Tosenca. Aquesta darrera, i encargada de l'estrena, doncs, és una sardana coral a quatre veus mixtes sobre una poesia de Maria París de Borufau. Anys després, des de l'agrupació es demanà al mestre si és possible fer-ne una instrumentació per a cobla, que ell ja no va poder arribar a realitzar. L'any 2001, i posats en contacte amb la seva filla Magdalena, aquesta n'autoritzà la instrumentació, tasca que acceptà l'actual director de la Principal de la Bisbal, en Francesc Cassú, amb el repte que suposa fer sonar la cobla amb el segell Puigferrer.

Havent escoltat Tots o Noble, escoltarem El Puig de ses Cadiretes, de Lluís Duran i Meseguer. Sardana dedicada al cim més alt de Tossa i de tot el litoral salvatà. Fou estrenada a l'Aplec de 1996 per la Cobla La Principal del Llobregat, amb la particularitat de ser obligada de fiscorn. Obtingué una excel·lent acceptació per part dels sardanistes.

Havent escoltat el Puig de Ses Cadiretes, escoltarem Mar de Fons, de Joan Manel Margalef Vialet. Sardana dedicada al desè aplec de la sardana de Tosa amb els curs de gran efectisme sonor, abocadors d'una mar arremorada que donen pas a una inspirada frase de la tenora que tornarem a sentir al fort final per tota la cobla. L'estrenada principal del Llobregat el 12 d'octubre de 1997.

Aquí comença Records de Ràdio. Els diumenges de 10 a 2 de la tarda, 4 hores per retrocedir en el temps i escoltar aquelles melodies de sempre. Records de Ràdio.

0: La música de sempre.
1: Good guys are go-go.
0: Records de ràdio.

Records de ràdio. A Ripollès FM.

0: mentre subies amb Heidi corrent pels Alps.
1: I Pipi Calces Largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
0: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: proves de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada dia.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
0: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Olivia, quin moment. La Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: El gai del cinquè ja està tornant a cridar la seva dona.
5: Erradicar la violència masclista és un deure de tota la societat. Totes les persones tenen a la seva disposició els següents serveis públics. Punt SEAT. Proporcionen informació i acompanyament a les dones en matèries com salut, treball o habitatge. Telèfon o correu electrònic 900 900 120. Servei confidencial i gratuït de suport i assessorament davant qualsevol violència masclista. Punt CIE. Faciliten el procés de recuperació i reparació de les dones supervivents de violències masclistes i dels fills o filles. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.

0: les 11. Ripollès FM.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les 11. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat al voltant de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera, amb una trentena de persones, i també un tren AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil.

0: Civil ha activat la prealerta del pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'Adif. Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. En una entrevista al Periódico, publicada aquest mateix matí de diumenge i a les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat, serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que expressa el seu suport a la consellera Esteuni Ubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. I d'altra banda, les obres del Macropou de la línia L9-10 Nord encara en la segona fase i la seva recta final. Entre el 31 d'agost i el 6 de setembre els treballs deixaran sense servei de metro entre les estacions de la Sagrera i Bon Pastor, segons informa TMB. El metro torna a presentar-se com l'alternativa més eficient al tall amb l'enllaç a l'L1 a Fondo i l'L2 a Gorg. Així mateix, la línia regular de bus H8 recorre el tram afectat. En paral·lel, TMB ha habilitat un servei alternatiu d'autobusos que recorre el tram afectat, amb un interval d'entre 6 i 11 minuts per als dies feiners i de 10 minuts els dissabtes i festius. El servei està obert per 4 vehicles, els feiners i 2 dissabtes festius. I en esports, en futbol, el Barça farà aquest diumenge un nou entrenament abans d'enfrontar-se dilluns al Rayo Vallecano al Camp Nou. El club blaugrana arriba a la tercera jornada de Lliga amb ple de punts, 6 de 6. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Balló.
2: Busques feina? Vols treballar? Des de la Uyer et posem totes les facilitats. Entra a uyer.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uyer.org. La Uyer t'ho posa fàcil.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
5: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tayacs, Bolívia, la Lubic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'Uyer, Fecoris, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
6: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
5: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
7: Hey, look alive! Everything lights up, makes you want to shout. Talk about happiness, that's what we're talking about.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat pels voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de Sagrera amb una trentena de persones, i un AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. I un home ha resultat ferit aquest dissabte al vespre després de rebre un tret a la cama en un carrer a Salt, al Gironès. Els fets han passat cap a les 8 del vespre després d'un incident que hauria començat en un pis, tal com han explicat els Mossos. Segons les primeres informacions, tres homes estarien implicats en l'incident, tot i que els Mossos continuen investigant què ha passat exactament. El ferit ha estat traslladat a l'Hospital Josep Trueta de Girona i no es tem per la seva vida. Els altres implicats han marxat del lloc dels fets i de moment no hi ha cap persona detinguda. I anem ara

0: Una informació de servei és que el bany a la platja de les Barques de l'Escala està temporalment prohibit després que Protecció Civil hagi informat del trencament del col·lector d'aigües residuals i hagi posat en prealerta el Pla Especial d'Emergències per Contaminació d'Aigües Marines. Arran d'aquesta situació s'ha hissat la bandera vermella fins a nou avís. I Salvador Illa creu que Catalunya té els recursos i en tindrà més en cas que s'aprovi el nou finançament per abordar de forma progressiva una millora substancial i un replantejament de l'àmbit educatiu. En una entrevista al Periódico publicada aquest mateix matí de diumenge i a les portes d'una nova vaga de docents el primer dia de curs, Illa demana una actitud de responsabilitat, serenitat i de sentit comú. El govern té voluntat de millora, però ho farà tocant de peus a terra. No es poden demanar impossibles, ha afirmat el president, que a més expressa el seu suport a la consellera Esther Niubó. Illa es mostra disposat a tornar-se a reunir amb el president de Junts, Carles Puigdemont, i defensa el lideratge del president espanyol, Pedro Sánchez. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.

0: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
1: Atenció! Programa amb Riscal de cantar davant del mirall amb un raspall de dents!
2: I efectes secundaris com pantalons impossibles i coreografies oblidades!
3: Arriba el viatge musical.

0: Llop,
1: que apareix, deixa la seva cançó i marxa com una estrella del rock. Tres dècades de música amb Jordi Casas
0: i mil excuses per pujar el volum.
1: Això és Hit Parade.
2: Els divendres de 9 a 10 de la nit a Ripollès FM.
3: Tens un allotjament, un restaurant o una activitat turística al Ripollès? Vols millorar la teva presència, arribar a nous clients o col·laborar amb altres empreses del territori? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès, t'oferim suport especialitzat per fer créixer el teu negoci turístic. T'acompanyem en la promoció, digitalització, formació i fomentem la col·laboració entre professionals del sector. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a turisme@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem xarxa per un turisme sostenible i arrelat.
4: Ara ha arribat el moment. Ara hi faltes tu. Festa amb voluntària. Festa amb voluntari. Festa Grans Lovers. Ser millors. Creu Roja.

0: Pastoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, és la una. Us parla Adrià Duc. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda aquest diumenge al matí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència en la infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Hi ha dos combois afectats, que són un avant entre Barcelona i Figueres, que es troba aturat a l'estació de la Sagrera amb una trentena de persones, i un tren AVE entre Barcelona i Lió, que està retrocedint a l'estació de Sants. Els viatgers estan sent informats de la incidència pel personal a bord dels trens. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i està a l'espera de la reparació de la catenària pel personal d'ADIF. I anem ara fins a Vilafranca del Penedès, on aquest diumenge es celebra una de les diades castelleres més esperades de l'any, Sant Fèlix, que reuneix quatre de les grans colles del país, amb un programa de màxims ple de castells de gamma extra premium. Des de Ràdio Vilafranca, Josep Maria Soler, bon dia.
3: Hola, bon dia. La jornada ha començat fa uns 3/4 d'hora i ja ha viscut dos gamma extra descarregats. La Diada de Sant Fèlix s'ha iniciat, però avui d'una manera especial, ha estat amb un acte d'homenatge al membre dels castellers de Vilafranca, Manel Huguet Gatsby, que ha traspassat recentment. Les quatre colles han plantat un pilar de 5 de comiat cadascuna, un pilar que ha pujat sense gralles i amb un silenci que la plaça ha trencat en aplaudiments un cop els enxanetes han alçat l'aleta. Tot seguit, quan passaven 5 minuts a 1/4 d'una del migdia, la colla Vella de Valls ha començat la jornada alçant el 4/9 net, un castell que aquesta temporada han demostrat el tenen a la perfecció, i efectivament ha estat així també perquè avui l'han descarregat fent que semblés una cosa senzilla. I acte seguit, la colla Jove de Tarragona ha plantat fa uns instants només la primera ronda també el 5/9 en folre, el primer, doncs, gamma extra d'aquesta colla tarragonina en aquesta diada. Ara serà el torn dels castellers de Vilafranca, que anuncien també que volen tirar endavant amb el 3/10 en folre i manilles, i per tant una altra gamma extra que se sumarà en aquesta diada.

0: si s'aconsegueix descarregar.
1: Gràcies, Josep Maria, estarem pendents. I també expliquem que un jove de 16 anys va mort atropellat aquest dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, per un cotxe que va fugir del lloc dels fets, segons ha informat la policia local de Castelldefels. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de les 12 de la nit al carrer 11, al barri de Llumenetes. Fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, Detalles, Bolívia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIR.
2: Yo, hey, check this out.
3: Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
4: i Pipi que en fas largues pujant el cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
3: Hit Parade.
4: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: boles de miralls. Que la dona et cridi al Wallman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Ahir vaig veure la Maria.
3: I com està la seva filla?
2: Encara és complicat, però es troba molt millor.
4: Les Barnahus són uns equipaments d'atenció integral per a infants i adolescents que han estat víctimes de violència sexual, pioners al sud d'Europa. En un entorn amigable, els infants i les seves famílies són atesos per psicòlogues, pediatres o treballadores socials. Se centralitzen tots els serveis d'atenció en un únic espai per evitar un dolorós itinerari d'entrevistes. Actualment, ja hi ha 13 centres Barnahus operatius arreu de Catalunya. Si és petit o coneixes algun cas de violència infantil, truca al 116 111 012. La millor resposta. Generalitat de Catalunya.

La música de sempre. Records de ràdio.

0: Som l'estació musical per excel·lència.
1: Ripollès FM, on sents la música.
2: I find my way through the darkness.

0: Sentis que toques fons. Quan no puguis seguir el procés, no tinguis por, jo seré aquí quan et faci falta.
1: Creu Roja.
2: Vols estalviar energia? Ets una empresa o particular del Ripollès i no saps per on començar amb la transició energètica? Des de l'Oficina Comarcal de Transició Energètica del Ripollès, t'assessorem de manera personalitzada i totalment gratuïta. Si tens una empresa, t'ajudem a optimitzar el teu consum, reduir costos, valorar la possibilitat d'instal·lar energies renovables i aprofitar subvencions per fer que el teu negoci sigui més eficient i sostenible. I si ets particular, t'acompanyem en la instal·lació de renovables, t'expliquem com funciona la factura de la llum, optimitzem la teva tarifa energètica i t'informem sobre ajuts i millores per fer casa teva més eficient. Aposta per l'estalvi, la sostenibilitat i el futur. Ens trobaràs al polígon dels Pintors, al carrer Joan Miró 24 de Ripoll. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu-nos a energia@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Fem fàcil la transició energètica.
3: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Olivia, quin moment tan bonic, la Lumic Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.
4: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics amb Esteve Llop.

0: 3.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 3 i us parla Lídia Porta. Cap de setmana de molta mobilitat i operació tornada i anada de vacances. En aquest context, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona es troba interrompuda des d'aquest dematí per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta tots els operadors i s'ha originat als voltants de 10 minuts que faltaven per les 9 a la zona de Sagrera a causa d'una incidència en la infraestructura. Protecció Civil ha activat la prealerta del Pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació d'aquesta catenària per part del personal de DIF. I també l'aeroport de Barcelona afronta l'operació tornada a finals d'agost amb 4.421 operacions comercials programades per aquest divendres i fins dilluns, un 2,2% més que les de l'any passat. I el president de la Generalitat, Salvador Illa, ha defensat que Catalunya disposa dels recursos necessaris per impulsar una millora progressiva del sistema educatiu, especialment si s'aprova el nou model de finançament. En una entrevista publicada avui mateix diumenge al Periódico i davant la nova vaga de docents prevista pel primer dia de curs, Illa ha reclamat responsabilitat, serenitat i sentit comú i ha expressat el seu suport per la consellera d'Educació, Esther Niubó. Illa ha assegurat que el govern té la voluntat de transformar l'educació, però ha advertit que cal tocar de peus a terra i no es poden demanar impossibles. I una notícia una mica més trista, i és que un jove de 16 anys va morir atropellat ahir dissabte a Castelldefels, al Baix Llobregat, quan un cotxe que va fugir dels llocs dels fets, segons ha informat la policia local. L'avís del sinistre es va rebre pels voltants de quan havien passat 5 minuts de les 12 al carrer 11, al barri de Llominetes. Segons les primeres informacions, el turisme circulava a gran velocitat i va atropellar mortalment el noi, que va continuar la seva marxa i va acabar impactant amb un arbre i un pal de la llum. De retruc, dues persones més van patir ferides. L'infractor va abandonar el cotxe i després de l'accident va ser localitzat i detingut a casa seva. I en mobilitat, les obres del macropou de l'L9 i l'L10 Nord entren aquesta setmana en la seva segona fase. A partir de demà dilluns 31 d'agost i fins al 6 de setembre, el tram entre la Sagrera i el Bon Pastor quedarà sense servei de metro, una afectació que TMB compensarà amb alternatives de transport. Els usuaris podran utilitzar l'enllaç amb l'L1 a Fondo o l'L2 a Gorg, així com la línia regular d'autobús A8. A més, TMB habilitarà un servei especial d'autobusos substitutoris, amb freqüències entre 6 i 11 minuts els dies feiners i de 10 minuts els dissabtes i festius. La nit de dissabte a diumenge, el servei funcionarà durant tota la nit. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: L'IPAMA Instal·lacions. Serveis integrals de llauneria, calefacció, aigua, gas, aerotèrmia i clima. Al carrer Progrés, número 41 de Ripoll, us ofereix una nova hora d'èxit.

0: Cada cop són més les persones sense llar desvinculades de la societat. Cal recuperar-hi la connexió. No hi ha res millor que una xarxa potent que els proporcioni cobertura social, sanitària o legal. Una xarxa de recursos i oportunitats que els miri i els escolti. Converteix la teva xarxa. No deixis que es quedin fora de cobertura. Ningú sense llar. Càritas.
1: Busques feina? Aquesta és l'oferta de treball comarcal. Es necessita conductor amb carnet C i camió grua. Director o directora de cuina per liderar el desenvolupament d'una proposta gastronòmica d'un restaurant. Gerocultor o gerocultora. Carnisser o carnissera. Dependent o dependenta de farmàcia. Si estàs interessat o interessada o vols més informació, crea el teu propi perfil de manera gratuïta a uier.org o també podeu enviar un correu a borsadetreball@uier.org o trucar al telèfon 972 703 111. Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya. VIP 45. Els 70s, 80s i 90s a VIP 45 amb Josep Lloret. VIP 45. Recuperem tota aquella música de l'any de la Maria Castanya. VIP 45 amb Josep Lloret. Tot un clàssic. Let's go to Lloret.
2: Let's go tonight. De dilluns a divendres, de 8 a 9 del vespre, a Ripollès FM.
3: Vine a celebrar a l'Hotel Restaurant Abadissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups, celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abadissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872 208-678 o a hotelabatissa.com.
4: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.

0: Your summer radio station.
1: Nossa. Vamos que vamos, delícia. Ai.

0: Tornada i anada de vacances. En aquest context, l'aeroport de Barcelona al Prat enfronta l'operació tornada de final d'agost amb 4.421 operacions comercials programades entre aquest divendres i demà dilluns. Avui diumenge n'hi han hagut 1.082 i ahir dissabte hi van haver 1.073 segons les dades d'AENA. Tot això subjecte a canvis segons les programacions de les companyies aèries. I per dimarts dilluns s'esperen unes 1.123 operacions comercials. Per altra banda, la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda a hores d'ara per manca de tensió elèctrica, segons ha informat Protecció Civil. Renfe ha precisat que l'avaria afecta a tots els operadors i que s'ha originat a prop de les 9 del matí a la zona de la Sagrera, a causa d'una incidència en l'infraestructura ocasionada per una caiguda de tensió en la catenària. Protecció Civil ha activat la alerta del pla Ferrocat i s'està a l'espera de la reparació de la catenària per part del personal de DIF. I en plana internacional, la xifra de víctimes mortals de la catàstrofe natural al Nepal ja és almenys de 768 persones, segons l'últim recompte publicat per l'Autoritat Nacional per a la Reducció i Gestió del Risc. A més, hi ha 2.502 desapareguts. El Ministeri d'Exteriors assegura que encara hi ha dos espanyols entre els desapareguts i recalca que l'ambaixada d'Espanya a Nova Delhi i el consolat al Nepal, juntament amb el consolat al Pequín, segueixen atentament la situació i fan gestions amb les autoritats locals. I el Consell de Ministres també té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per poder fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al país. I passem a cultura, on el rei Felip V i els seus deliris han estat el fil conductor de l'espectacle central de la 40a edició de la Calarre, que ha reunit a milers de persones a Cal Redó. Lleida Televisió, Jordi Sebastià.
1: 450 quilos de pólvora cremen aquests dies a la Calarre i la seva màxima exposició ha estat la nit d'aquest dissabte amb l'encesa de la universitat, la invocació i l'escorreguda. Enguany, el mil·lenari de Cervera té un gran pes, però sobretot el record de Felip V, convertit en el seu deliri animal en el mascle cabró, que junt amb la figura femenina de Lilith ha enclòs l'escorreguda aquesta matinada. La Calarre encara continua aquest diumenge amb la Fira del Gran Boc i diverses xerrades sobre el món màgic.
0: I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Viv Informàtica, del carrer Mongrony, número 8 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: plaques solars però no aconsegueixes tramitar-ne la subvenció? Vols pagar una sanció de trànsit i no saps com fer-ho? Necessites fer una gestió en línia però no tens ordinador? El 012 ofereix informació dels àmbits propis de la Generalitat. Saber l'estat dels tràmits, realitzar el pagament d'impostos o sancions, demanar cita per a les oficines d'atenció presencial o acompanyament en la tramitació digital, entre altres opcions. I ara, trucar al 012 és gratuït. 012, la millor resposta. Generalitat de Catalunya.
1: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, The Tayacs, la Louis Band, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP. Yo,
2: hey, check this out. Si encara subies amb Heidi corrent pels Alps
3: i Pipi que em fas largues pujant al cavall Pequeño Tío, aquest és el teu lloc.
2: Hit Parade.
3: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: les boles de miralls. Que Madonna et cridi al Woman i que Michael Jackson et rodi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boys. Presentat per Jordi Casas. L'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia.
2: Tens un comerç o un restaurant al Ripollès? Vols incorporar producte local i de qualitat al teu negoci? Des de l'Agència de Desenvolupament del Ripollès t'oferim assessorament personalitzat per connectar-te amb productors agroalimentaris locals i facilitar-te l'accés a productes de proximitat. T'ajudem a valorar, diferenciar i comunicar el producte local al teu establiment. Truca'ns al 972 70 44 99 o escriu a mmauri@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. Amb el producte local a la taula i al taulell, creix el territori.
3: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
4: Hello, I'm Maisie Peaches.

0: The 90s Show.
1: 90s.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 5 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica, segons ha informat.

0: solo que está demorado. Nosotros vamos a Marsella, pero creo que ha pasado algo en el tren, como que en la vía está, pero no nos da mayor información.
1: I també pel que fa als transports, un maco control de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb més d'una setantena de denúncies. Els Mossos d'Esquadra i el Servei Català de Trànsit han inspeccionat 61 camions durant aquest cap de setmana en els dos dels principals eixos viaris de Catalunya amb l'objectiu de reduir l'accidentalitat. El balanç final és de 34 denúncies per incompliments del temps de conducció i el descans, 37 per transport i trànsit, un conductor ha estat denunciat per conduir sota els efectes de les drogues i un conductor per excés de velocitat. També el Consell de Ministres té previst aprovar dimarts un pla d'emergència de 165 milions d'euros per fer front a la crisi migratòria de Ceuta, segons ha avançat aquest diumenge al País. I a Cultura, Llafranc, al Baix Empordà, ha estrenat una nova geganta durant la seva festa major. Així s'ha recuperat una tradició documentada des d'inicis del segle XX. Ho ha confeccionat el taller clar de la Casa de la Selva al Gironès. Ràdio Palafrugell, Ferran Castelló.
2: El projecte neix d'una investigació de l'Arxiu Municipal de Palafrugell que ha documentat la presència de gegants i capgrossos a les festes de Santa Rosa de Llafranc des de, com a mínim, l'any 1904. Miquel Muñiz, impulsor de la colla gegantera.
3: Nosaltres no sabem si eren reis o si eren comtes o pagesos. No sabem quina forma tenien, però la nostra intenció no és recuperar exactament com eren. La nostra intenció és recuperar el fet geganter, que era una activitat cultural central de les festes de...
1: I fins aquí les notícies en xarxa.
4: Taller Corbatera, Bòscar Servis, al polígon Mas d'en Bosch, carrer de Llorenç i Masdeu, 2 i 3 de Ripoll, patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Al Ripollès som la referència dels èxits. Ho sentim pels altres.
1: Ripollès FM, on sents la música.

0: A la Fundació MAP oferim suports perquè les persones amb discapacitat o en situació de vulnerabilitat del Ripollès tinguin les mateixes oportunitats i puguin desenvolupar una vida plena, autònoma i inclusiva. Tenir una feina, poder formar-se, fer activitats de lleure a la comunitat, tenir un habitatge, viure de manera independent, gaudir d'un bon benestar físic, emocional i socioeconòmic, anar de vacances, fer noves amistats, són alguns dels àmbits en els quals treballa dia a dia l'entitat, sota els valors de confiança, compromís, empoderament, humanitat i sostenibilitat. Coneix tot el que fem a través de la nostra web i a les xarxes socials. Visita'ns a fundaciomap.com.
1: Més que mai, la Creu Roja hi és, al costat dels nens i nenes, dels avis i de la gent que està sola, dels que no tenen feina i els que més ho necessiten. Ara més que mai, Creu Roja.
2: N'estàs orgullós d'ells? I ells en poden estar de tu? Creu Roja.
1: Gràcies.
3: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Diposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç, amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIR, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
4: Busques feina? Vols treballar? Des de la UIR et posem totes les facilitats. Entra a uier.org i accedeix a la borsa de treball. Busca l'oferta que t'interessi i inscriu-te enviant el teu currículum indicant el número de referència de la vacant. Un cop rebem la teva sol·licitud, ho enviarem a l'empresa corresponent. Recorda, si busques feina, entra a uier.org. La UIR t'ho posa fàcil.
3: A Ripollès FM ha arribat el moment d'escoltar els èxits més potents de l'actualitat musical.
5: Genís Martínez, fem dissabte.
6: Genís Martínez repassa totes les novetats a nivell mundial.
5: Fem dissabte. Genís Martínez.
3: Dissabtes de 11 a 2 de la tarda. A Ripollès FM. My name is Charlie.

0: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda, són les 6 i us parla Lídia Porta. La circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona continua interrompuda per panca de tensió elèctrica. L'avaria s'ha produït a les 9 del matí a la zona de la Sagrera per una caiguda de tensió a la catenària. Renfe està reubicant els viatgers entre Girona i Barcelona als trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que pels trajectes internacionals s'ha habilitat autobusos. Aquest és el cas de l'Alexis.
3: Quiero ir a París esta noche. Nuestro tren ha sido cancelado y no tenemos soluciones para ir a París o en Francia. Estamos buscando para soluciones, pero quizás hay una porque mi amigo debemos ir.
2: Adif continúa confiant en que podrà restablir la tensió a mitja tarda. I també en transports, un macrocontrol de vehicles pesants a l'AP7 i a l'A2 ha finalitzat amb

0: si tornada i arribada de vacances. I ara també busquem la previsió del temps per les properes hores. Bona tarda, Lluismí.
1: Bona tarda, un cap de setmana ben plàcid i sobretot calorós una altra vegada aquest diumenge. Hem tornat a arribar als 35 graus de màxima, per exemple, a l'Ebre, també cap a les comarques de Ponent o les de l'interior de Girona, de 30 a 34 graus a gran part de la resta del país, 4 núvols al Pirineu i, en vista aquestes immediates hores, ja al matí del dilluns, de fet, tindrem algunes nuvolades cap al Pla de Lleida, les comarques de la costa, del prelitoral, poc importants, i si de cas sí que dilluns a la tarda apareixeran núvols una mica més potents a la capçalera del Ter, del Fluvià, també en alguns racons del nord de la Catalunya central amb algun xàfec francament local. Demà continuarà aquesta calor, continuarà la xafogó, si de cas baixarà la temperatura un parell de graus respecte avui. N'estem pendents a la xarxa.
0: Moltes gràcies. I a Cultura, la plaça de la Vila de Vilafranca ha tornat a viure una jornada sense precedents, ja que les colles han portat a plaça 16 castells de gamma extra, del qual 13 s'han descarregat. I fins aquí les notícies en xarxa.
2: Autoripollès Motor. Servei Nissan i Toyota al Ripollès. Ens trobaràs a la carretera nacional 152, quilòmetre 108, entre Ripoll i Campdevànol. Autoripollès Motor patrocina aquesta nova hora d'èxits.

0: Us espero els dijous a les 9 de la nit a Ripollès FM.
1: Rock and Classics, amb Esteve Llo.
2: Qui millor per fer una comarca més neta i sostenible? O per donar aixopluc als gossos que es queden sense llar i buscar-los família? Qui millor per portar-te els fills a escola i donar-los el dinar quan no pots? I per orientar-los quan siguin més grans i acompanyar-los cap al futur? Qui millor per ajudar els ajuntaments a tirar endavant els municipis? Qui millor per fer això i molt més que el Consell Comarcal del Ripollès? Al servei de les persones i els municipis.
3: Tens una recepta en potencial i vols fer-ne un producte per vendre? A l'Aula d'Hostaleria del Ripollès posem a la teva disposició un obrador compartit equipat amb tot el que necessites per començar a produir de manera professional, seguint les normatives amb seguretat i qualitat. Ideal per a emprenedors, petits elaboradors i projectes agroalimentaris que volen fer el salt al mercat. Informa-te'n al telèfon 972 70 44 99 o escriu-nos a consorci@ripollesdesenvolupament.com. Agència de Desenvolupament del Ripollès. El teu futur comença aquí, amb productes d'aquí.
4: Torna al Festival Inspira a Ripoll. El dissabte 26 de setembre, viu la gran festa dels valors i la inclusió en grups com Sopa de Cabra, Camins, The Tallets, Bolívia, quin moment tan bonic, la Louis Bank, Xiula, El Botó Màgic i molts més. També hi haurà cercavila, zona infantil, carro de contes, food trucks i moltes activitats més per passar un gran dia amb família i amics. Inspira, un festival per a tothom. Més informació i entrades a inspirafestival.com. Una iniciativa de la Fundació MAP.

0: Són les 7.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 7 i us parla Lídia Porta. Una dona de 73 anys i de nacionalitat alemanya ha mort aquesta tarda mentre es banyava a la platja de la Robina de Castelló d'Empúries a l'Alt Empordà. El servei de socorrisme ha tret la dona de l'aigua en aturada cardiorrespiratòria i se li han practicat maniobres de reanimació. El sistema d'emergències mèdiques, que ha rebut l'alerta a 4:45 de la tarda, ha mobilitzat 4 ambulàncies i un helicòpter medicalitzat, però no s'ha pogut fer res per salvar-li la vida. Al moment dels fets, la platja estava vigilada i onejava la bandera groga. Amb aquesta víctima ja en són 22 les persones mortes a les platges catalanes des del 15 de juny, quan va començar la campanya de bany. Hi ha el Festival Internacional de Teatre Amateur de Girona, el FITAC, tanca la seva edició amb la mirada posada al futur. Durant aquests dies, Girona i diversos municipis de la comarca han tornat a convertir-se en escenari per a les companyies teatrals d'arreu en una edició que ha celebrat els seus 26 anys, d'un festival molt considerat dins del calendari cultural gironí.
4: El FITAC tanca una nova edició amb la mirada ja posada en el futur. Durant aquests dies, Girona s'ha convertit en escenari per a companyies teatrals d'arreu en una edició que ha celebrat els 26 anys d'un festival ja consolidat dins del calendari cultural gironí. I després de dies d'actuacions, espectacles i molta activitat, Xavier Valentí, director del FITAC, fa un balanç molt positiu del festival.
5: Ha sigut potser un dels anys que hem fet una programació més variada i sempre és una incògnita quan presentes des d'espectacles de dansa a grans musicals, a peces clàssiques, quan fas teatre de creació, dramatúrgia contemporània i tal, però la veritat és que els públics

0: centenària a la zona de la Sagrera. I pel que fa als esports, en aquests instants comença a rodar la pilota en la primera jornada de la Lliga F per les actuals campiones. El Barça de Patrick Guijarro s'enfronta al Tenerife en el Johan Cruyff. I fins aquí les notícies en xarxa.
1: Forn Ca la Carme, creadors de la coca del Ripollès. Som a la plaça de la Mainada número 1 de Can de Bànol. Forn Ca la Carme us porta aquesta nova hora d'èxits.

0: ara subies amb Heidi corrent pels Alps.
1: I Pipi que em fas largues pujant al cavall, pequeño tío, aquest és el teu lloc.
0: Hit Parade.
2: Encén la ràdio del Seat 127 del teu pare o posa les ulleres al sol al teu Renault 5 GTL.

0: pals de miralls. Que la dona et cridi al Woman i que Michael Jackson et robi el cor en cada nit.
1: Hi, this is Michael Jackson.
0: Una hora sencera per viure aquelles cançons com si fos ahir. Hit Hit Boy, presentat per Jordi Casas, l'enciclopèdia musical que mai es jubila. De dilluns a divendres, de 12 a 1 del migdia. Vols una feina de futur? Forma't amb el certificat professional de nivell 1, amb electricitat totalment subvencionat i amb moltes sortides laborals. Aprendràs una professió amb alta demanda i podràs treballar com a ajudant d'instal·lador o instal·ladora d'equips i sistemes de comunicació, ajudant d'instal·lador o instal·ladora, reparador o reparadora d'instal·lacions telefòniques, ajudants d'instal·lador o instal·ladora i reparador i reparadora d'equips telefònics i telegràfics, ajudant de muntador i muntadora d'antenes receptores i de televisió per satèl·lit, operari o operària d'instal·lacions elèctriques de baixa tensió, paó paona de la indústria de producció i distribució d'energia elèctrica. 380 hores de formació, 300 hores de formació a l'aula, més 80 hores de pràctiques en empresa. No deixis passar aquesta oportunitat de formar-te i accedir al món laboral. Informa't ara a l'UIER.
2: Vine a celebrar a l'hotel-restaurant Abatissa, un equipament únic a l'ermita de Sant Antoni de Sant Joan de les Abadesses. Gaudeix dels nostres espais interiors i exteriors, menjadors paiós per a diferents propostes de grups. Celebracions de totes les mides amb una capacitat màxima de 150 persones, gran terrassa i jardí amb unes vistes espectaculars. L'Abatissa t'acompanya en els teus moments més especials. I recorda que també tens l'opció de quedar-te a dormir a les nostres habitacions. Més informació al 872-208-678 o a hotelabatissa.com.
0: Un projecte d'economia social de la Fundació MAP.
3: Un altre cop sense cobertura. I ara què faig?
4: Ara imagina com deu ser viure sense cobertura sanitària, social o legal. És la situació de milers de persones avui. Sense protecció, sense recursos, sense una llar digna. Persones desconnectades d'una societat que les deixa fora de cobertura. No deixis que es quedin fora. Ningú sense llar. Càritas.
0: Encara no has aprofitat les rebaixes? Ara és el millor moment. Arriba la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Del 23 de juliol al 6 de setembre, fes les teves compres als establiments adherits i entra en el sorteig de 500 euros amb vals de compra. Fes una compra mínima de 10 euros. Escriu el teu nom i telèfon al darrere del tiquet. Deposita'l a l'urna del mateix establiment. I ja està. Dos premis de 200 euros i un premi de 100 euros poden ser teus. Cada compra compta. Cada compra dona vida a Ripoll. Aquest estiu, vine a la rematada final de les rebaixes de Ripoll Comerç. Compra el teu establiment de sempre. Compra a Ripoll. Organitza Ripoll Comerç. Amb la col·laboració de l'Ajuntament de Ripoll, l'UIER, FECORIS, la Diputació de Girona i la Generalitat de Catalunya.
5: What's going on? It's Alex Parker.

0: spui.
1: Gestoria Monell, del carrer Verdaguer número 2 de Ripoll, us porta la informació.
2: Notícies en xarxa.
3: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. S'ha reprès la circulació de trens a la línia d'alta velocitat entre Girona i Barcelona després d'estar més de 10 hores tallada per la manca de tensió elèctrica, segons confirmen Renfe i Adif. La incidència que s'ha originat als voltants de les 9 del matí a la zona de la Sagrera ha estat causada per una caiguda de tensió en la catenària. Dos convois han quedat aturats i els passatgers s'han hagut d'evacuar. Renfe el que ha fet és reubicar els viatges entre Girona i Barcelona a trens de mitjana distància de la línia R11, mentre que els trajectes internacionals s'hi han habilitat autobusos. I també hi ha 3 persones en estat crític i 2 més en estat menys greu després que un cotxe hagi sortit de la via i hagi volcat uns 10 metres en un camí rural a la vora del Poblador, al terme municipal de la Ribera d'Urgellet, a la comarca de l'Alt Urgell. Concretament, els fets han tingut lloc en un camí rural a prop del riu Segre, en paral·lel amb la C14 i a l'alçada del Pla de Tirs. El SEM ha activat 2 helicòpters medicalitzats, 3 ambulàncies i un equip conjunt amb els bombers de la Generalitat. L'avís, que s'ha rebut a les 6 i 8 minuts hores, i ara mateix el SEM està atenent a les 5 persones afectades. I per la seva banda, els bombers també han activat 5 dotacions terrestres i un helicòpter. També en trànsit, retencions i acumulacions en diverses vies en aquesta operació anada i tornada de vacances d'aquest últim cap de setmana d'agost. Connectem amb el Servei Català de Trànsit. Mireia Camats, bona tarda.
4: Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana. L'autopista AP7 hi ha 5 quilòmetres de retenció a Freginals en sentit nord per un accident que talla un carril. Més endavant, a la mateixa AP7 hi ha intensitat d'emposta en sentit Barcelona per un altre accident que ocupa el voral. Per tant, precaució. A l'AP7 hi ha lentitud i aturades intermitents entre Sant Jaume dels Domenys i Santa Margarida i els Monjos en sentit nord. També hi ha intensitat a Sant Celoni en sentit sud i més endavant lentitud i aturades de Llinars del Vallès a Granollers en sentit Barcelona. A la Nacional 420 hi ha retencions a les Borges del Camp en sentit Tarragona per un accident. A la C31 i a la C65 hi ha lentitud amb aturades intermitents de Platja d'Aro i Llagostera en sentit Vidreres. A la GI600 hi ha Quatordera en sentit oest. A la C32 a l'autopista del Maresme hi ha lentitud amb algunes aturades entre Premià i Alella en sentit Barcelona. A la Nacional 2 hi ha retencions a la Jonquera en sentit França, a la Pota Nord, a la B20 i a Cua, a Santa Coloma Gramenet en sentit Barcelona. Un cop a Barcelona, a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions a Barcelona, a la Ronda Litoral, a la B10 hi ha retencions de Sant Adrià a la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.

Michael Schulte.

take it to the flow now, ooh. Oops, Spurs, to the flow now, ooh.